Imagina Radio.

0: Because I gotta have faith.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mama, papa, ja he pintat el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
6: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: La música de Shoes, la cançó es diu Call My Name. I són quasi 5 els minuts que passen de les 8 del matí. Comença el De Bon Matí.
1: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
0: I sí, com et deia, comença ara mateix el De Bon Matí. Les 8 i 5 és dilluns, és dia...

0: català i molta música, la millor que pots escoltar en antena ara mateix. Eh? 103.9, imaginaradio.cat, comença el de bon matí, estàs escoltant Imagina Ràdio.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: I de seguida recordarem la música de l'Anés Morissette, però abans... Antonio Flores, la cançó es diu Cuerpo de Mujer.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i els que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Infórmate'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
6: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
6: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Recordant la música de Bruce Springsteen, la cançó Glory Days. I són ja les 8 i 19 minuts i ara pues, jo crec que seria moment de posar-nos al dia i farem una ullada per a això als titulars en portada. I comencem amb la portada del diari Ara, diu desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya. La CDU no aconseguirà entrar al Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'AFD. Per l'alcaldia de Berlín, després del triomf de la candidata de Die Linke, que podria governar amb l'SPD. Més coses, Sánchez declara que governarà fins a 2031 i més enllà. Protagonitza la festa de la Rosa a Gavà, el mateix dia que Feijó contraprograma a Badalona. L'oposició amplia l'aeroport, agafa força al carrer, ecologistes i entitats socials es manifesten a Barcelona. D'altra banda, el partit de Putin arrasa entre queixes de l'oposició. Els sondejos donen entre 49% i 52% els vots a Rússia Unida. A la portada del periòdico, el govern recomprarà edificis que va vendre el 2012. L'administració es va desprendre de 38 immobles i encara n'ocupa com a inquilina 23, pels quals paga 43 milions d'euros a l'any, quantitat que es vol estalviar. Més temes. Pugna des de Catalunya. Sánchez posa el PSOE en dinàmica electoral a la Festa de la Rosa i Feijó col·loca a Badalona d'Albiol com el millor exemple polític. Més coses, l'ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz per Berlín. D'altra banda, el Consell Executiu aprovarà demà el nou pla d'igualtat. I anem a portades ara territorials. Comencem amb la portada amb el diari Més, des del diari Més de Tarragona. Alguns temes que Salou, per exemple, alça la mirada al cel. Més de 400.000 persones han passat per la localitat salouenca al llarg del cap de setmana per gaudir de les exhibicions aèries de la segona edició de la Festa del Cel. A Tarragona, la campanya dels bons comerç es farà el mes de novembre. Enguany s'hi destinen 150.000 euros, mentre que l'any vinent es preveu doblar la dotació i repartir-la en dues tandes. I també a Tarragona els Verds i la Vella fan Santa Tecla de 10 i els xiquets aconsegueixen la tripleta màgica després de 2 anys. Més portades territorials, en aquest cas de la província de Lleida, amb la portada del Segre. Diu, trigèmines idèntiques sense reproducció assistida a Artesa de Segre. Les trigèmines amb els pares de la seva germana de 3 anys posen a la foto que il·lustra aquesta notícia a la portada del diari Segre. D'altra banda, Fiscalia avisa que Lleida és atractiva per als narcos, hivernacles particulars en mans de bandes organitzades. Cal dir també que augmenten un 19,4% les diligències prèvies per tràfic de drogues i que es detecten que utilitzen com a esclaus persones migrants en situació irregular. Les Garrigues demana tancar l'abocador de la Granadella, que ja no s'utilitza. El de les Borges Blanques es mantindrà en actiu. També cal dir que 6 milions d'euros es destinaran per millorar les xarxes de camins del Pirineu. I també un altre tema, en aquest cas esportiu, que diu l'Atlètic de Lleida s'emporta el derbi del camp d'esports contra el Mollerussa per 1-0. Roben una lona, amb l'escut de l'equip de la capital del Segrià, d'altra banda. I Arnau Ferrer, campió del món trial 2. Acabem amb portada esportiva, amb premsa esportiva, millor dit, amb la portada de l'Esport. Es parla sobre el partit que va tenir lloc ahir entre l'Atlético de Madrid i el Real Madrid. Van quedar 2-1 a favor de l'Atlètic. Diu desquiciado, diu el titular. L'Atlètic va tombar el Real Madrid en el derbi madrileny i deixar tocada la imatge d'un Mourinho incapaç de fer reaccionar a un equip que ja és quart a la taula de la Lliga. Pel que fa al Barça, lesió al quadríceps de Flick, Flick perd 6 setmanes a Christensen, que és el que s'ha lesionat. Ho havia dit al revés. Rafinha i Lamine, societat limitada, diu el titular, ja que el Barça, que el club, compta amb una davantera d'escàndol, també diuen en titulars a la portada. En MotoGP, diu Pedro Acosta, aconsegueix la seva primera victòria al Gran Premi d'Austràlia, i en la Copa Davis, en tennis, Espanya passa ronda en la Davis amb ple.
1: Imagina. Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: Ja arribarem a les 8 i mitja, arribarem a l'informatiu recordant la música de Train i el seu Drive-In, però abans... Marina està morena, figa.

De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Fins a les 9 i mitja, de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.

0: cause.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Molt bon dia, Inma.
3: Detingudes dues persones en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues.
4: La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven a una possible activitat de venda i consum de drogues en un domicili. Els Mossos i la policia local hi van fer diversos dispositius de vigilància i van detectar un flux constant de persones que entraven i sortien als pocs minuts. El passat dimecres, els agents van detenir dos homes de 44 i 48 anys com a presumptes responsables del punt. Se'ls atribueixen delictes contra la salut pública i la tinença il·lícita d'armes.
3: Junts qüestiona que el govern d'Alcanar impulsi la compra de 10 habitatges abans de tenir el projecte definitiu de l'Agència Catalana de l'Aigua.
4: El grup municipal de Junts per Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja ha expressat el seu desacord amb la decisió del govern municipal d'imposar l'expropiació de 10 habitatges vinculats al Barranc del Llop. Segons expliquen, la proposta es va aprovar amb els vots del govern, mentre que tots els grups de l'oposició hi van votar en contra. El grup municipal menciona que no qüestiona el risc d'inundació ni les necessitats que l'Ajuntament i l'ACA actuïn, però assenyalen que el procés s'ha iniciat abans de disposar del projecte constructiu definitiu de l'ACA i reclamen estudiar altres alternatives.
3: I en agenda de joventuts musicals, Tortosa porta jazz, música de cambra i piano a quatre espais de la ciutat.
4: El cicle començarà el 26 de setembre als Jardins del Príncep amb T43, una proposta de jazz amb Belén Bandera, Carla Motis i Horacio Fumero. El 24 d'octubre serà el torn d'Os Mimum Quartet, un quartet de saxos que actuarà a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. La programació continuarà el 14 de novembre amb el tercer concurs de piano Felip Pedrell i acabarà el 12 de desembre al Centre Cívic de Ferreries amb Les Forquets, un quartet vocal femení especialitzat en barbershop. Les entrades es poden adquirir a través d'Ebre Ticket i els concerts són gratuïts per als socis.
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
7: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
3: I Andrea, sobre temps i temperatures, què ens contes avui?
4: Avui dilluns ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 32, 35 i 36 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Ens trobem en, no res, en un ratet. Eh?
4: Sí, així és. Fins després.
3: De moment fa fresqueta. Eh? Tapa't, si cal.
4: Sí, de moment sí.
3: Al migdia ja en parlarem. Molt bé, gràcies. Fins ara.
4: Fins després.
7: Setembre és el mes del tractament per la processionària del pi i a Cíntia Jardineria ho fem amb endoteràpia, un sistema que acaba amb la processionària des del cor del pi, perquè anar al focus del problema sempre és la millor solució. Tingues cura dels teus, de les teves mascotes i de l'entorn. Evita al·lèrgies i respira tranquil. Cíntia Jardineria, telèfon 977 47 45 32 o cintiajardineria.com.
1: Imagina Ràdio. De bon

0: Un dels èxits de Amaia Montero en solitari, la cançó es diu Quiero Ser.
1: Notícies, actualitat, bona companyia, i la millor música per sentir-se bé.
0: I anem ara per una cançó de l'any 2024. Canviem totalment d'estil. Són Offenbach i la cançó es diu Overdrive.

0: fer una ullada als, a les activitats que ha programades per aquesta setmana al territori. Comencem amb avui dilluns, que tindrà lloc la conferència anomenada Prevenció del maltractament i foment del bon tracte cap a les persones amb Alzheimer i altres demències. Serà a càrrec dels Mossos d'Esquadra a les 5 de la tarda a l'Espai Dones d'Amposta. El dimecres, dia 23, conferència Postscriptum a càrrec de l'arquitecte i divulgador Miquel del Pozo, dedicat a obres d'art que tenen el seu origen en un text literari. Serà a les 6 i mitja de la tarda a la Biblioteca d'Amposta. El dijous, dia 24, dintre del cinquè cicle de conferències Postscriptum, dedicat a obres d'art que tenen el seu origen en text literari, hi haurà xerrada a càrrec de l'arquitecte i divulgador Miquel del Pozo. Serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. El mateix dia, a les 6 i mitja, Pervers Club de Poesia porta un poema que t'agrade o un escrit per tu, o vine només a escoltar. Serà a les 6 i mitja de la tarda a la Biblioteca de Móra d'Ebre. El mateix dia, projecció del documental Abubakar de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta en la seva terra, en presència de Pedro Burruezo, el director del film. Serà a les 8 del vespre a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. El divendres, dia 25, Festival Singulars, dansa renaixentista participativa a càrrec de Dil Gesto Harmonico. La vetllada s'acompanyarà d'un tas de productes del territori i serà a partir de les 5 i mitja de la tarda a l'Església Vella de Miravet. El preu és de 15 euros. I el mateix dia, Deo Territori Escènic Teatre, tot esperant en Will, de la companyia Egos Teatre. Serà a les 9 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats al Perelló. El preu de l'entrada és de 8 euros. I passem ja al cap de setmana, perquè dissabte, bueno, el cap de setmana hi ha moltíssimes activitats. Dissabte en destacarem algunes només. Un somriure de clics, per una banda, al Teatre Municipal La Llanterna de Móra d'Ebre, de 10 del matí a 1 de la tarda i de 5 a 7 del vespre, i l'entrada és gratuïta. També hi haurà la tercera edició de la trobada de grallers, dolçainers, gegants i batucades a partir de les 4 i mitja al Pinell de Brai. Començarà. La concentració serà a la plaça de l'Ajuntament. També hi haurà, dintre dels concerts Recolectors en Viu, hi haurà a partir de les 7 del vespre al Casal d'Amposta DJ Jota i Salvaje, Ukelele Zombies, Monstros de l'Espacio Exterior, i tot això, com et deia, és a partir de les 7. El preu de l'entrada és de 12 euros si la compres anticipada i 14 si la compres el mateix dia a la taquilla. També hi haurà més concerts, en aquest cas a la Ràpita, l'Auditori Sixto Mir, el concert amb les Movitges van a les 8 i mitja. Vive Rock Festival Punk amb Contracor, Caos, de Foc System, Incendi, Runa i Fredat a les 11 de la nit a la pista de la Social de Flix. Cal dir també que aquest cap de setmana, del 24 al 27 de setembre, tindran lloc les Nits de Tirica, nova edició. És el festival d'avantguardes experimental amb art digital, sonor i visual i cultural i vera ancestral. A la Moleta del Remei, a Alcanà. Per programació, doncs, alcanà.cat. I acabem amb un apunt de gastronomia. Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre, a Deltebre, la Ràpita, l'Ampolla i Amposta fins a l'obre 11 d'octubre. Menús i restaurants es poden consultar a terresdelebre.travel.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. A Imagina Radio. Imagina.

0: Claus i cartera.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
6: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
7: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: Considerat un dels seus grandíssims èxits en la cançó de l'any 2010 de Katy Perry, aquest Firework, una cançó pues, que ens arriba en aquest dilluns amb aquesta força.
1: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia i la millor música per sentir-se bé.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Imagina. Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
2: I arribem de seguida a les 9, arribem a l'informatiu i ho fem amb la música de Diego Martín. Una cançó que ja compleix 20 anys, ni més ni menys, que es diuen ràpid, i és aquest, Déjame verte. En aquest cas s'acompanya per la veu de Dama.
3: No diga que lo nuestro no es verdad, o al menos nuestro no.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Hora puntal és 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Detingudes dues persones en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues.
7: La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven a una possible activitat de venda i consum de drogues en un domicili. Els Mossos i la policia local hi van fer diversos dispositius de vigilància i van detectar un flux constant de persones que entraven i sortien al cap de pocs minuts. El passat dimecres, els agents van detenir dos homes de 44 i 48 anys com a presumptes responsables del punt. Se'ls atribueixen delictes contra la salut pública i la tinença il·lícita d'armes.
5: Junts qüestiona que el govern d'Alcanar impulsi la compra de 10 habitatges abans de tenir el projecte definitiu de l'Agència Catalana de l'Aigua.
7: El grup municipal de Junts per Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja ha expressat el seu desacord amb la decisió del govern municipal d'impulsar l'expropiació de 10 habitatges vinculats al Barranc del Llop. Segons expliquen, la proposta es va aprovar amb els vots del govern, mentre que tots els grups de l'oposició hi van votar en contra. El grup municipal menciona que no qüestiona el risc d'inundació ni la necessitat que l'Ajuntament i l'ACA actuïn, però assenyalen que el procés s'ha iniciat abans de disposar del projecte constructiu definitiu de l'ACA i reclamen estudiar altres alternatives.
5: I en agenda Joventuts Musicals Tortosa porta jazz, música de cambra i piano a 4 espais de la ciutat.
7: El cicle començarà el 26 de setembre als Jardins del Príncep amb T43, una proposta de jazz amb Belén Bandera, Carla Motis i Horacio Pumero. El 24 d'octubre serà el torn Dos Mimo Quartet, un quartet de saxos que actuarà a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. La programació continuarà el 14 de novembre amb el tercer concurs de piano Felip Pedrell i acabarà el 12 de desembre al Centre Cívic de Ferreries amb Les Forquets, un quartet vocal femení especialitzat en barbershop. Les entrades es poden adquirir a través d'Ebre Ticket i els concerts són gratuïts per als socis.
8: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
9: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui? Com comencem la setmana?
7: Pues avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 32, 35 i 36 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Que passes bon dia i fins demà.
7: Fins demà.
5: I recorda que si vols seguir estant informat i informada, pots connectar-te les 24 hores del dia a través d'imaginarradio.cat per ampliar informació i si no, a més, pues cada hora tindràs aquí el teu butlletí informatiu.
8: Recordes això?
11: Somriu!
8: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
12: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
13: Demana la teva primera visita gratuïta.
12: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
13: O ebreclinicdental.com.
12: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
13: O montsiadental.com.
12: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
13: O azahardental.com.
12: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
14: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
5: I avui la cançó en català quan són les 9 i 4 minuts del matí? És aquesta dels Pets, la que escoltes ara mateix, s'ha acabat.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Ràdio.

0: Dona la cançó Music i ara anem a fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir diumenge. Comencem amb els números del trio, van ser el 2, l'1 i el 4. Pel que fa al sorteig d'ahir diumenge de la Bonoloto, la combinació guanyadora va ser la formada pel 2, 11, 33, 39, 43 i 48, complementari el 46 i reintegrament el número 4. Dels sortejos de l'11, ahir diumenge n'hi va haver uns quants. Mira, per exemple, el triplex, pues els números van ser el 0, el 5 i el 5. El duple de l'11, el 0 i el 3. Mi dia va ser el 10 d'agost de 1968. I finalment, el número premiat al sueldazo de cap de setmana de l'11 va ser per al 83.473 i la sèrie, la 48.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I escoltem ara la veu de Alaska, Olvido Gara, Son Fangoria i la cançó Retorciendo Palabras de Amor. Són ja les 9 i 14 minutes del matí.
2: No, no pretendo.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: David, la canso Born with a Broken Heart, i ara són les 9 i 22. Ara pues de parlar del temps, ja.
1: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
0: I ara de parlar del temps i parlar-ne pues, amb Eloi Cosso, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs, Eloi?
2: Bé, molt bé.
0: Cap de setmana de celebració.
2: Doncs dissabte molt tràfic vaig tenir.
0: Molt bé, bueno, però és el que té fer anys, eh?
2: Sí.
0: I més si... Claro, en el teu cas, que vas fer anys el dissabte, ho vas celebrar, òbviament, el mateix dia, diràs que quan ho celebres el mateix dia que toca, no? És com a més... fas més coses.
2: Sí, més coses, sí. Va venir un amic de Lleida i més coses. Vaig fer altres coses.
0: Molt bé, Eloi, contamos, temps, a veure, temps, temperatures, va, volem saber, ja no sé quan podrem fer el canvi d'armari, jo això ja ho descarto de moment, perquè els canvis de temps és impossible, però contamos com tindrem la setmana.
2: Doncs sí, hem començat un dia majoritàriament assolellat en conjunt, amb algunes pinciades de núvols prims, però ben poca cosa. El que dominarà és una falca anticiclònica que ens abraçarà de ple, portant uns dies fins i tot molt calorosos per l'època, arribant cap a 34-35 graus de màxima. Comarques interiors de l'Ebre, també a Baix Ebre, on hi ha nits entre suaus i tropicals d'altra vegada, no seran tan pesades, però bueno, déu-n'hi-do, les nits també seran relativament suaus, i migdia i centres de dia, doncs ambient força calorós per l'època, entre 4 i 5 graus per sobre, déu-n'hi-do, amb aquesta situació molt i molt estancada, amb aquest bucle meteorològicament parlant, que no vol canviar de cap manera. I bueno, la veritat és que acabarem un mes extremadament sec, comarques de l'Ebre, Pla de Lleida, Segrià, Noguera i totes zones del voltant de Lleida, en canvi molt plujós a la meitat nord de Catalunya, nord-est, comarques de Barcelona i Girona, i a veure si és veritat, si iniciem ja un canvi de tendència ja a l'octubre, en què els models estacionals ens parlen que podria ser més humit, això sí, més càlid, octubre, novembre, i veurem si hi ha de cara a l'hivern, però falta molt per tot això. I bueno, hi hauria un minicanvi de cara a diumenge vespre fins dilluns de la propera setmana, que portaria un augment de la nuvolositat de tipus d'alt i mitjà, comarques de l'oest de Catalunya, i potser una gota molt dispersa, això diumenge a l'acabar el dia cap a les 8 de la tarda i ja de cara a inicis de la propera setmana, i potser faria un ruixat molt minso, comarques interiors de l'Ebre, no arribant en cap cas a la costa, però tot això anirem seguint-ho,
0: claro.
2: Ja que els darrers dies mostraven més activitat de cara a diumenge i dilluns, i ara doncs en el model que he mirat aquest matí, el GFS, així com conjuntament l'europeu, ho han desdibuixat força de cara a diumenge i dilluns. Tot això anirem seguint-ho, eh?
0: Pues sí, ho anirem seguint, perquè és el que parlem sempre, no? Que al final, entre que els models i amb el canvi climàtic van locos...
2: Sí, perquè tot això sí. Ja se fa més difícil predir en aquestes previsions, eh?
0: Claro, igual avui posa que de cara a diumenge, això que deies tu, no?, que cauran quatre gotes, i igual al final això es va movent i no cauen hasta dimecres o ja no cauen.
2: Sí, però la veritat és que hi convindria, perquè hem encarat un estiu força calorós i sense gens d'aigua, i a veure si aquesta tarda, amb els efectes del Super Niño, se posa l'anticicló doncs a llocs poc habituals com a les zones del nord d'Europa, zones del voltant, i aquí ens permet circular més baixes a casa nostra, que pugui fer un canvi clar de patró, a més d'inestabilitat, possibles llevantades que convindrien sense fer mal per això, i veurem si entrades fredes amb possibles nevades a cotes baixes, però tot això anirem seguint-ho, perquè potser les entrades no seran fredes, sinó seran entrades més aviat suaus, que no puguin portar cap nevades en cotes baixes. Però tot això anirem parlant-ho ja,
0: pues sí,
2: de cara a tardor i més endavant.
0: Claro. Super Niño per a quan?
2: Super Niño, sí, s'iniciarà de cara finals d'hivern-primavera.
0: Encara falta.
2: Sí, encara falta bastant.
0: Molt bé, pues Eloi, moltes gràcies.
2: De
0: res. Ens trobem divendres.
2: Sí, fins divendres.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: I avui nosaltres ja marxem en només 3 minuts i ho fem amb la música de Rusowski. La cançó es diu Malibu i d'aquesta manera posem ja el punt final al de bon matí avui dilluns. Fins demà.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingudes dues persones en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven a una possible activitat de venda i consum de drogues en un domicili. Els Mossos i la policia local hi van fer diversos dispositius de vigilància i van detectar un flux constant de persones que hi entravien i sortien al cap de pocs minuts. El passat dimecres, els agents van detenir els dos homes de 44 i 48 anys com a presumptes responsables del punt. Se'ls atribueixen delictes contra la salut pública i de la tinença il·lícita d'armes. Junts qüestiona que el govern d'Alcanar impulsa la compra de 10 habitatges abans de tenir el projecte definitiu de l'Agència Catalana de l'Aigua. El grup municipal de Junts per Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja ha expressat el seu desacord amb la decisió del govern municipal d'impulsar l'expropiació de 10 habitatges vinculats al Barranc del Llop. Segons expliquen, la proposta es va aprovar amb els vots del govern, mentre que tots els grups de l'oposició hi van votar en contra. El grup municipal explica que no qüestiona el risc d'inundació ni la necessitat que l'Ajuntament i l'ACA actuïn, però assenyalen que el procés s'ha iniciat abans de disposar del projecte constructiu definitiu de l'ACA i reclamen estudiar altres alternatives. I en agenda, Joventuts Musicals Tortosa porta jazz, música de cambra i piano a quatre espais de la ciutat. El cicle començarà el 26 de setembre als Jardins del Príncep amb Tea for Three, una proposta de jazz amb Belén Bandera, Carla Motis i Horacio Fumero. El 24 d'octubre serà el torn d'Ossimum Quartet, un quartet de saxos que actuarà a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. La programació continuarà el 14 de novembre amb el tercer concurs de piano Felip Pedrell i acabarà el 12 de desembre al Centre Cívic de Ferreries amb Les Forquets, un quartet vocal femení especialitzat en barbershop. Les entrades es poden adquirir a través de Breticket i els concerts són gratuïts per als socis.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 32, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'oli és un aliment o un ingredient?
2: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
1: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
2: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
1: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Preparat per rebobinar en el temps?
4: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
3: Rebobina.
4: Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
3: Rebobina.
4: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
3: Entrades a Ebre Tiques.
4: Socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
3: Els 80 i 90 tornen a la pista.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Preparat per rebobinar en el temps?
4: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient
3: al Mood Sunset Club.
4: Rebobina. Concert en directe en versió original
3: i DJ Ricard,
4: amb tots els èxits dels 80 i 90.
3: Rebobina.
4: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
3: Entrades a Ebre Tiques.
4: Socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
3: Els 80 i 90 tornen a la pista.
6: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
7: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingudes dues persones en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven a una possible activitat de venda i consum de drogues en un domicili. Els Mossos i la policia local hi van fer diversos dispositius de vigilància i van detectar un flux constant de persones que hi entravien sortien al cap de pocs minuts. El passat dimecres, els agents van detenir els dos homes de 44 i 48 anys com a presumptes responsables del punt. Se'ls atribueixen delictes contra la salut pública i de la tinença il·lícita d'armes. Junts qüestiona que el govern d'Alcanar impulsa la compra de 10 habitatges abans de tenir el projecte definitiu de l'Agència Catalana de l'Aigua. El grup municipal de Junts per Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja ha expressat el seu desacord amb la decisió del govern municipal d'impulsar l'expropiació de 10 habitatges vinculats al Barranc del Llop. Segons expliquen, la proposta es va aprovar amb els vots del govern, mentre que tots els grups de l'oposició hi van votar en contra. El grup municipal explica que no qüestiona el risc d'inundació ni la necessitat que l'Ajuntament i l'ACA actuïn, però assenyalen que el procés s'ha iniciat abans de disposar del projecte constructiu definitiu de l'ACA i reclamen estudiar altres alternatives. I en agenda, Joventuts Musicals Tortosa porta jazz, música de cambra i piano a quatre espais de la ciutat. El cicle començarà el 26 de setembre als Jardins del Príncep amb Tea for Three, una proposta de jazz amb Belén Bandera, Carla Motis i Horacio Fumero. El 24 d'octubre serà el torn d'Òssimo, un quartet de saxos que actuarà a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. La programació continuarà el 14 de novembre amb el tercer concurs de piano Felip Pedrell i acabarà el 12 de desembre al Centre Cívic de Ferreries amb Les Forquets, un quartet vocal femení especialitzat en barbershop. Les entrades es poden adquirir a través de Breticket i els concerts són gratuïts per als socis. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 32, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmayor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmayor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
6: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
7: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
8: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Infórmate'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El govern declararà d'interès general el nou hospital de les Terres de l'Ebre demà dimarts i n'accelerarà els tràmits. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Olga Pané, després que a finals de juny ho avancés el conseller de Presidència, Albert Dalmau, al ple del Parlament en resposta a una interpel·lació de Junts. Pané ha remarcat que la declaració d'interès general permetrà simplificar els procediments urbanístics i de planificació, així com determinats tràmits d'adjudicació de les actuacions per construir el nou equipament hospitalari. La consellera també ha apuntat que el 2030 es començaran a impartir els estudis de medicina des del campus ebrenc de la URB. L'Institut Català de Finances i Agricultura renoven la línia d'agroliquiditat amb 40 milions d'euros més i bonificacions per a pagesos joves. Este import se suma als 211 milions d'euros que l'ISF ja ha concedit en els darrers 4 anys a més de 2.500 professionals. Els préstecs mantenen el tipus d'interès fix a l'1,90 i amb bonificacions del 0,95% per als joves fins a 40 anys. A banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar el passat divendres diferents ajuts per al sector que sumen més de 9 milions d'euros. Entre estos, n'hi ha 5 per a explotacions de la zona del Fons de Transició Nuclear i 4 milions d'euros per a entitats agràries afectades per la dana del 2024 i la mala campanya de la pera. I en agenda, les nits de la Tírica tornen al Canà amb 4 dies de música, patrimoni i gastronomia. Divendres i dissabte concentraran bona part de la programació amb música experimental i electrònica, dansa, poesia, performance i instal·lacions visuals i sonores. Una de les novetats serà el dissabte amb el Gourmet Tírica, amb producte local, vins, vermut i un tast de vins en àmfora. El programa també inclourà tallers i activitats infantils i es tancarà diumenge amb una visita teatralitzada al jaciment, una conferència sobre les darreres troballes de Sant Jaume d'Alcanar i la presentació del llibre d'Alfredo Pérez, Tíric, el príncep i l'Ercabó. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 32 a Prat de Comte, 35 a Rasquera i 36 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Del 11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El govern declararà d'interès general el nou hospital de les Terres de l'Ebre demà dimarts i n'accelerarà els tràmits. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Olga Pané, després que a finals de juny ho avancés el conseller de Presidència, Albert Dalmau, al ple del Parlament en resposta a una interpel·lació de Junts. Pané ha remarcat que la declaració d'interès general permetrà simplificar els procediments urbanístics i de planificació, així com determinats tràmits d'adjudicació de les actuacions per construir el nou equipament hospitalari. La consellera també ha apuntat que el 2030 es començaran a impartir els estudis de medicina des del campus ebrenc de la URB. L'Institut Català de Finances i Agricultura renoven la línia d'agroliquiditat amb 40 milions d'euros més i bonificacions per a pagesos joves. Este import se suma als 211 milions d'euros que l'ISF ja ha concedit en els darrers 4 anys a més de 2.500 professionals. Els préstecs mantenen el tipus d'interès fix a l'1,90 i amb bonificacions del 0,95% per als joves fins a 40 anys. A banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar el passat divendres diferents ajuts per al sector que sumen més de 9 milions d'euros. Entre estos n'hi ha 5 per a explotacions de la zona del Fons de Transició Nuclear i 4 milions d'euros per a entitats agràries afectades per la dana del 2024 i la mala campanya de la pera. I en agenda, les nits de la Tírica tornen a Alcanar amb 4 dies de música, patrimoni i gastronomia. Divendres i dissabte concentraran bona part de la programació amb música experimental i electrònica, dansa, poesia, performance i instal·lacions visuals i sonores. Una de les novetats serà el dissabte amb el Gourmet Tírica, amb producte local, vins, vermut i un tast de vins en àmfora. El programa també inclourà tallers i activitats infantils i es tancarà diumenge amb una visita teatralitzada al jaciment, una conferència sobre les darreres troballes de Sant Jaume d'Alcanar i la presentació del llibre d'Alfredo Pérez, Tíric, el príncep i l'ercabó.
2: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 32 a Prat de Comte, 35 a Rasquera i 36 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
7: La millor música per sentir-se bé.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
7: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
6: Ara capturen la bellesa.
7: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
6: Tens fins al 2 de novembre.
7: Infórmate'n a mayor.cat
6: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
7: Big Mad Mayor. Construïm territori.
6: Cuidem lo que és nostre.
8: Imagina Radio.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Prop de 5.000 persones han passat pel Delta Birding Festival aquest cap de setmana, un 10% més que en l'edició anterior. El Festival Internacional d'Ornitologia reuneix proveïdors especialitzats amb els observadors professionals i amateurs en un entorn únic i idíl·lic per a una pràctica que també cuida la salut. Segons ha defensat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, va molt bé per a la pròpia salut mental i emocional i és una afició molt saludable i divertida que ens torna a reconnectar amb el nostre entorn natural. A més, ahir diumenge, el festival va donar protagonisme a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. El Departament d'Agricultura destinarà 4,9 milions a la recuperació de les explotacions afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Els recursos serviran per compensar les pèrdues d'ingressos derivades del buidatge sanitari i les dificultats per generar potencial productiu, així com dels costos vinculats a les mesures de control i erradicació de la malaltia. Així ho va anunciar el conseller Òscar Ordeig en el marc de l'acte 2 anys construint el futur, celebrat a Lleida, on també va dir que es prepara una convocatòria de 2,3 milions d'euros per compensar l'augment dels costos del gasoil i altres als productors del sector apícola i cunícola, aquest últim afectat per un descens de consum. I en agenda, este dissabte 26 de setembre, d'Ertosa Sacra prepara una visita al retaule de Sant Josep. L'activitat permetrà descobrir un espai singular del patrimoni religiós de les Terres de l'Ebre, construït el 1727 i que combina elements barrocs amb pintures renaixentistes del segle XVI. La visita tindrà un preu de 9 euros i les inscripcions es poden fer a través del web de Catalunya Sacra. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 32 a Prat de Comte, 35 a Rasquera i 36 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
0: Imagina Ràdio,

0: són les 3.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Prop de 5.000 persones han passat pel Delta Birding Festival aquest cap de setmana, un 10% més que en l'edició anterior. El Festival Internacional d'Ornitologia reuneix proveïdors especialitzats amb els observadors professionals i amateurs en un entorn únic i idíl·lic per a una pràctica que també cuida la salut. Segons ha defensat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, va molt bé per a la pròpia salut mental i emocional i és una afició molt saludable i divertida que ens torna a reconnectar amb el nostre entorn natural. A més, ahir diumenge, el festival va donar protagonisme a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. El Departament d'Agricultura destinarà 4,9 milions a la recuperació de les explotacions afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Els recursos serviran per compensar les pèrdues d'ingressos derivades del buidatge sanitari i les dificultats per generar potencial productiu, així com dels costos vinculats a les mesures de control i erradicació de la malaltia. Així ho va anunciar el conseller Òscar Ordeig en el marc de l'acte Dos anys construint el futur, celebrat a Lleida, on també va dir que es prepara una convocatòria de 2,3 milions d'euros per compensar l'augment dels costos del gasoil i altres als productors del sector apícola i cunícola, aquest últim afectat per un descens de consum. I en agenda, este dissabte 26 de setembre, d'Ertosa Sacra prepara una visita al retaule de Sant Josep. L'activitat permetrà descobrir un espai singular del patrimoni religiós de les Terres de l'Ebre, construït el 1727 i que combina elements barrocs amb pintures renaixentistes del segle XVI. La visita tindrà un preu de 9 euros i les inscripcions es poden fer a través del web de Catalunya Sacra. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 32 a Prat de Comte, 35 a Rasquera i 36 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio. Imagina.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
1: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
5: Oh, shit, baby.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat, i això no és casualitat.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El govern declararà d'interès general el nou hospital de les Terres de l'Ebre demà dimarts i n'accelerarà els tràmits. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Olga Pané, després que a finals de juny ho avancés el conseller de Presidència, Albert Dalmau, al ple del Parlament en resposta a una interpel·lació de Junts. Pané ha remarcat que la declaració d'interès general permetrà simplificar els procediments urbanístics i de planificació, així com determinats tràmits d'adjudicació de les actuacions per construir el nou equipament hospitalari. La consellera també ha apuntat que el 2030 es començaran a impartir els estudis de medicina des del campus ebrenc de la URB. L'Institut Català de Finances i Agricultura renoven la línia d'agroliquiditat amb 40 milions d'euros més i bonificacions per a pagesos joves. Este import se suma als 211 milions d'euros que l'ISF ja ha concedit en els darrers 4 anys a més de 2.500 professionals. Els préstecs mantenen el tipus d'interès fix a l'1,90 i amb bonificacions del 0,95% per als joves fins a 40 anys. A banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar el passat divendres diferents ajuts per al sector que sumen més de 9 milions d'euros. Entre estos n'hi ha 5 per a explotacions de la zona del Fons de Transició Nuclear i 4 milions d'euros per a entitats agràries afectades per la dana del 2024 i la mala campanya de la pera. I en agenda, les nits de la Tírica tornen al Canà amb 4 dies de música, patrimoni i gastronomia. Divendres i dissabte concentraran bona part de la programació amb música experimental i electrònica, dansa, poesia, performance i instal·lacions visuals i sonores. Una de les novetats serà el dissabte amb el Gourmet Tírica, amb producte local, vins, vermut i un tas de vins en àmfora. El programa també inclourà tallers i activitats infantils i es tancarà diumenge amb una visita teatralitzada al jaciment, una conferència sobre les darreres troballes de Sant Jaume d'Alcanà i la presentació del llibre d'Alfredo Pérez, Tíric, el príncep i l'Ercabó. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 32 a Prat de Comte, 35 a Rasquera i 36 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
2: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball. I l'ordinador...
6: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo. 977 44 67 17. Altercom 21. Tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
7: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio,

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El govern declararà d'interès general el nou hospital de les Terres de l'Ebre demà dimarts i n'accelerarà els tràmits. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Olga Pané, després que a finals de juny ho avancés el conseller de Presidència, Albert Dalmau, al ple del Parlament en resposta a una interpel·lació de Junts. Pané ha remarcat que la declaració d'interès general permetrà simplificar els procediments urbanístics i de planificació, així com determinats tràmits d'adjudicació de les actuacions per construir el nou equipament hospitalari. La consellera també ha apuntat que el 2030 es començaran a impartir els estudis de medicina des del campus ebrenc de la URB. L'Institut Català de Finances i Agricultura renoven la línia d'agroliquiditat amb 40 milions d'euros més i bonificacions per a pagesos joves. Este import se suma als 211 milions d'euros que l'ISF ja ha concedit en els darrers 4 anys a més de 2.500 professionals. Els préstecs mantenen el tipus d'interès fix a l'1,90 i amb bonificacions del 0,95% per als joves fins a 40 anys. A banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar el passat divendres diferents ajuts per al sector que sumen més de 9 milions d'euros. Entre estos n'hi ha 5 per a explotacions de la zona del Fons de Transició Nuclear i 4 milions d'euros per a entitats agràries afectades per la dana del 2024 i la mala campanya de la pera. I en agenda, les nits de la Tírica tornen al Canà amb 4 dies de música, patrimoni i gastronomia. Divendres i dissabte concentraran bona part de la programació amb música experimental i electrònica, dansa, poesia, performance i instal·lacions visuals i sonores. Una de les novetats serà el dissabte amb el Gourmet Tírica, amb producte local, vins, vermut i un tas de vins en àmfora. El programa també inclourà tallers i activitats infantils i es tancarà diumenge amb una visita teatralitzada al jaciment, una conferència sobre les darreres troballes de Sant Jaume d'Alcanar i la presentació del llibre d'Alfredo Pérez, Tíric, el príncep i l'Ercabó. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Santa Bàrbara, 32 a Prat de Comte, 35 a Rasquera i 36 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Prop de 5.000 persones han passat pel Delta Birding Festival aquest cap de setmana, un 10% més que en l'edició anterior. El Festival Internacional d'Ornitologia reuneix proveïdors especialitzats amb els observadors professionals i amateurs en un entorn únic i idíl·lic per a una pràctica que també cuida la salut. Segons ha defensat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, va molt bé per a la pròpia salut mental i emocional i és una afició molt saludable i divertida que ens torna a reconnectar amb el nostre entorn natural. A més, ahir diumenge, el festival va donar protagonisme a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. El Departament d'Agricultura destinarà 4,9 milions a la recuperació de les explotacions afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Els recursos serviran per compensar les pèrdues d'ingressos derivades del buidatge sanitari i les dificultats per generar potencial productiu, així com dels costos vinculats a les mesures de control i erradicació de la malaltia. Així ho va anunciar el conseller Òscar Ordeig en el marc de l'acte Dos anys construint el futur, celebrat a Lleida, on també va dir que es prepara una convocatòria de 2,3 milions d'euros per compensar l'augment dels costos del gasoil i altres als productors del sector apícola i cunícola, aquest últim afectat per un descens de consum. I en agenda, este dissabte 26 de setembre, d'Ertosa Sacra prepara una visita al retaule de Sant Josep. L'activitat permetrà descobrir un espai singular del patrimoni religiós de les Terres de l'Ebre, construït el 1727 i que combina elements barrocs amb pintures renaixentistes del segle XVI. La visita tindrà un preu de 9 euros i les inscripcions es poden fer a través del web de Catalunya Sacra. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel serè i les temperatures màximes han pujat uns punts. De cara a demà dimarts també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima serà similar i la màxima baixarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Imagina. Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
3: Renovar el bany és

0: renovar la manera de viure'l.
1: A Vic Magmayor t'ho posem fàcil.
0: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
1: Tot el que imagines al millor preu.
0: Vic Magmayor.
1: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
2: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
1: Imagina Ràdio.
4: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Prop de 5.000 persones han passat pel Delta Birding Festival aquest cap de setmana, un 10% més que en l'edició anterior. El Festival Internacional d'Ornitologia reuneix proveïdors especialitzats amb els observadors professionals i amateurs en un entorn únic i idíl·lic per a una pràctica que també cuida la salut. Segons ha defensat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, va molt bé per a la pròpia salut mental i emocional i és una afició molt saludable i divertida que ens torna a reconnectar amb el nostre entorn natural. A més, ahir diumenge, el festival va donar protagonisme a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. El Departament d'Agricultura destinarà 4,9 milions a la recuperació de les explotacions afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Els recursos serviran per compensar les pèrdues d'ingressos derivades del buidatge sanitari i les dificultats per generar potencial productiu, així com dels costos vinculats a les mesures de control i erradicació de la malaltia. Així ho va anunciar el conseller Òscar Ordeig en el marc de l'acte Dos anys construint el futur, celebrat a Lleida, on també va dir que es prepara una convocatòria de 2,3 milions d'euros per compensar l'augment dels costos del gasoil i altres als productors del sector apícola i cunícola, aquest últim afectat per un descens de consum. I en agenda, este dissabte 26 de setembre, d'Ertosa Sacra prepara una visita al retaule de Sant Josep. L'activitat permetrà descobrir un espai singular del patrimoni religiós de les Terres de l'Ebre, construït el 1727 i que combina elements barrocs amb pintures renaixentistes del segle XVI. La visita tindrà un preu de 9 euros i les inscripcions es poden fer a través del web de Catalunya Sacra. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel serè i les temperatures màximes han pujat uns punts. De cara a demà dimarts també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima serà similar i la màxima baixarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Informa-te'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor. Construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
7: Sabies que el mòbil no és copilot? Quan condueixes, ell es queda al seient del darrere. Distraccions en pantalles després del viatge. Montepío Tortosa. Fem de la seguretat un bon hàbit.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
3: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball. I l'ordinador...
4: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo. 977 44 67 17. Altercom 21. Tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
5: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375 en 83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Institut Català de les Dones reconeix els 25 anys de l'Associació de Dones La Trobada de la Pobla de Massaluca. L'entitat de la Terra Alta ha estat una de les 14 associacions de dones i feministes reconegudes enguany per l'IDC. La representant de l'Associació de la Pobla de Massaluca ha participat en una taula rodona durant l'acte on s'ha abordat les fites assolides per les entitats que celebren 25 anys i els reptes de futur que afronten. L'acte ha servit per posar en valor la trajectòria de les entitats de dones i la seva contribució a la societat i a la participació de les dones en diferents àmbits. Els col·legis d'infermeres calculen que calen 1.363 llevadores més i avisen que el 25% es jubilarà en 15 anys. Es tracta d'una de les lectures recollides en l'informe Anàlisi de la necessitat de llevadores a Catalunya, presentada el passat dijous, i ha detallat que les 952 especialistes que hi ha en aquests moments representen el 41% de les 2.315 que recomanen els models de continuïtat de cures. Alhora, l'estudi ha alertat de la càrrega assistencial que pateix el gremi, amb una ràtio de 65 pacients atesos a l'any de mitjana davant la recomanació de 40. El Centre d'Art Lopati d'Amposta acull d'Aídalos, Ícar i Nosaltres una exposició que repensa la Mediterrània i en qüestiona el control. 14 artistes exploren les ciutats i el mar com a espais de tensió i moviment i qüestionen les fronteres, els murs, les desigualtats i els llegats colonials. Segons ha reivindicat Xavier de Luca, un dels comissaris, necessitem conèixer més i millor els nostres veïns de la Mediterrània. La mostra es podrà veure fins al 15 de novembre i articula i dona continuïtat a les exposicions que es van fer el 2024 i 2025 en el marc del Festival Internacional de Fotografia SCAN de Tarragona. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel serè i les temperatures màximes han pujat uns punts. De cara a demà dimarts també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima serà similar i la màxima baixarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
2: Que bé. Quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys a 20, per alguna cosa serà.
6: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
8: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio.
9: La ràdio musical de les Terres
10: ja
9: de l'Ebre.
10: Ja comença a fer-se clar.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. L'Institut Català de les Dones reconeix els 25 anys de l'Associació de Dones La Trobada de la Pobla de Massaluca. L'entitat de la Terra Alta ha estat una de les 14 associacions de dones i feministes reconegudes enguany per l'IDC. La representant de l'Associació de la Pobla de Massaluca ha participat en una taula rodona durant l'acte on s'ha abordat les fites assolides per les entitats que celebren 25 anys i els reptes de futur que afronten. L'acte ha servit per posar en valor la trajectòria de les entitats de dones i la seva contribució a la societat i a la participació de les dones en diferents àmbits. Els col·legis d'infermeres calculen que calen 1.363 llevadores més i avisen que el 25% es jubilarà en 15 anys. Es tracta d'una de les lectures recollides en l'informe Anàlisi de la necessitat de llevadores a Catalunya, presentada el passat dijous, i ha detallat que les 952 especialistes que hi ha en aquests moments representen el 41% de les 2.315 que recomanen els models de continuïtat de cures. Alhora, l'estudi ha alertat de la càrrega assistencial que pateix el gremi, amb una ràtio de 65 pacients atesos a l'any de mitjana davant la recomanació de 40. El Centre d'Art Lopati d'Amposta acull d'Aídalos, Ícar i Nosaltres una exposició que repensa la Mediterrània i en qüestiona el control. 14 artistes exploren les ciutats i el mar com espais de tensió i moviment i qüestionen les fronteres, els murs, les desigualtats i els llegats colonials. Segons ha reivindicat Xavier de Luca, un dels comissaris, necessitem conèixer més i millor els nostres veïns de la Mediterrània. La mostra es podrà veure fins al 15 de novembre i articula i dona continuïtat a les exposicions que es van fer el 2024 i 2025 en el marc del Festival Internacional de Fotografia SCAN de Tarragona. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel serè i les temperatures màximes han pujat uns punts. De cara demà dimarts també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima serà similar i la màxima baixarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. L'Institut Català de les Dones reconeix els 25 anys de l'Associació de Dones La Trobada de la Pobla de Massaluca. L'entitat de la Terra Alta ha estat una de les 14 associacions de dones i feministes reconegudes enguany per l'IDC. La representant de l'Associació de la Pobla de Massaluca ha participat en una taula rodona durant l'acte on s'ha abordat les fites assolides per les entitats que celebren 25 anys i els reptes de futur que afronten. L'acte ha servit per posar en valor la trajectòria de les entitats de dones i la seva contribució a la societat i a la participació de les dones en diferents àmbits. Els col·legis d'infermeres calculen que calen 1.363 llevadores més i avisen que el 25% es jubilarà en 15 anys. Es tracta d'una de les lectures recollides en l'informe Anàlisi de la necessitat de llevadores a Catalunya, presentada el passat dijous, i ha detallat que les 952 especialistes que hi ha en aquests moments representen el 41% de les 2.315 que recomanen els models de continuïtat de cures. Alhora, l'estudi ha alertat de la càrrega assistencial que pateix el gremi, amb una ràtio de 65 pacients atesos a l'any de mitjana davant la recomanació de 40. El Centre d'Art Lopati d'Amposta acull d'Aídalos, Ícar i Nosaltres una exposició que repensa la Mediterrània i en qüestiona el control. 14 artistes exploren les ciutats i el mar com espais de tensió i moviment i qüestionen les fronteres, els murs, les desigualtats i els llegats colonials. Segons ha reivindicat Xavier de Luca, un dels comissaris, necessitem conèixer més i millor els nostres veïns de la Mediterrània. La mostra es podrà veure fins al 15 de novembre i articula i dona continuïtat a les exposicions que es van fer el 2024 i 2025 en el marc del Festival Internacional de Fotografia SCAN de Tarragona. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel serè i les temperatures màximes han pujat uns punts. De cara a demà dimarts també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima serà similar i la màxima baixarà lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.

0: tantin de tu.
1: Imagina Ràdio.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.